0: prop teu.
1: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
1: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
1: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre, a partir de les 20 hores, i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
6: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
7: No pots dormir?
8: No pots dormir, no pots dormir.
7: Treballes en el torn de nit?
8: En el torn de nit.
7: No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ja saps com som. Com sempre, Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, Arabaya, Arabaya.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.

0: connecta't a Ràdio Abrera. Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. RadioAbrera.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera. 107.9.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 6.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser.
1: Amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. En mobilitat, retencions habituals a l'AP10 i l'AP20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, volíem dir, a banda també a l'AP7 a Tarragona, hi ha circulació intensa per un accident que deixa un carril tallat en aquest punt. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte amb una passatgera morta per antivirus ha donat negatiu en la PCR i es manté asimptomàtica i en bon estat, segons ha informat el Departament de Salut. També ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada, en aquest cas a Alacant, tot i que se li tornarà a fer una tercera prova en les properes 48 hores. Ho ha explicat la ministra Mònica García.
3: Las dos han dado negativo a las pruebas. La de Alicante ha dado por segunda PCR negativa y la de Barcelona tiene también una PCR negativa. Como bien saben, el protocolo, les tenemos que hacer tanto a la de Alicante otra prueba dentro de 48 horas y a la de Barcelona también seguimos el protocolo para confirmar esa negatividad y ambas tendrán que llevar a cabo la cuarentena.
2: També ha informat que ja s'han evacuat 94 persones del creuer afectat pel brot d'antivirus atracat davant del port de Granadilla d'Abona i que l'operatiu continuarà aquest dilluns. I l'activista Saïf Abu Keshek, membre de la flotilla, va arribar ahir a Barcelona després de diversos dies detingut i va anunciar que tornarà aviat a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. Abu Keshek va denunciar la impunitat d'Israel i la complicitat dels governs occidentals amb la intercepció de la flotilla. També va assegurar que durant la detenció va sentir crits de persones torturades i que els agents israelians li deien que Palestina no existeix. I vostè, aquesta es considera que la mesa sectorial convocada per la consellera Esther Niubó arriba tard, ja que s'hauria d'haver fet abans de l'inici de vagues previstes per demà. El sindicat reclama una proposta concreta sobre millores salarials i recursos per als centres educatius i adverteix que no participarà en reunions dilatòries sense avenços reals. I un home de 79 anys i veí dels Omellons ha mort aquest diumenge després que el tractor que conduïa bolqués en un camí rural del municipi. Segons el Servei Català de Trànsit, el vehicle va sortir de la via i es va precipitar per un talús. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones mortes aquest any a les carreteres catalanes. I el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga masculina després de derrotar el Real Madrid per 2-0. L'Spotify Camp Nou és la 29a Lliga del Club Blaugrana. I pel que fa al temps, avui predomini del sol, tot i que el dia comença amb alguns bancs de boira en punts de l'interior. A la tarda també creixerà nuvolades al Pirineu, a l'interior del nord-est i també als ports amb algun ruixat i tempestes disperses al terç nord. Pel que fa a la temperatura, avui es mantindrà suau amb valors que rondaran entre els 22 i 26 graus.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
1: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
0: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
2: Ràdio Abrera. Escolta'ns al 107.9 de la FM i online a radioabrera.cat i a la nostra aplicació per mòbils i tauletes.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: verte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
1: Pues nos vamos.
2: Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pauses.

Ràdio Obrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioobrera.cat i a la nostra app.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: Bebé, bien, ¿y tú cómo estás? Ahora en la noche hay una fiestica, que es la del cumple del Lobe. Avísame, tengo una lista corta para meter, pero si quieres irte, puedo, te meto en mi lista, pues.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions habituals de la P10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C32 a Sant Boi de Llobregat, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C58 a Sabadell i finalment a la 2 a Pallejà. A banda també a l'AP7 a Tarragona hi ha circulació intensa per un accident que deixa un carril tallat i també un altre accident, en aquest cas a l'AP2, a Artesa de Lleida, deixa també vehicles al voral. I el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitud s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte amb una passatgera morta per antivirus ha donat negatiu en la PCR i es manté asimptomàtica i en bon estat, segons el Departament de Salut. També ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada, en aquest cas a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les properes 48 hores. Xavier Vallès, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, ha explicat a la xarxa que és habitual al llarg de la història viure aquest tipus de virus i propagacions.
3: Jo primer voldria assenyalar que no és un fenomen nou. És un fenomen que històricament, vull dir, l'expansió dels virus a través de vaixells i mitjans de comunicació i de transport ve des de l'edat mitjana i estaria de forma molt més dramàtica. Fins i tot al segle XIX vam tenir un brot de febre groga aquí a Barcelona dels vaixells que venien de Cuba amb una mortalitat elevadíssima. Per tant, no estem res. Senzillament tenim la història de sempre amb un escenari diferent.
2: La ministra Mònica García informava ahir que ja s'han evacuat 94 persones del creuer afectat, atracat davant del port de Granadilla de Bona, i que l'operatiu continuarà avui mateix. I l'activista Saïf Abukeshek, membre de la flotilla, va arribar ahir a Barcelona després de diversos dies detingut i va anunciar que tornarà aviat a Turquia per reprendre el seu viatge cap a Palestina. Abukeshek va denunciar la impunitat d'Israel i la complicitat dels governs occidentals amb la intercepció de la flotilla. I pel que fa al temps, avui predomini del sol, tot i que el dia ha començat amb alguns bancs de boira en punts d'interior. A la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu, a l'interior del nord-est, i també als ports, que podran deixar algun ruixat i alguna tempesta.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Abrera va ser l'escenari dijous 7 de maig passat de la primera trobada d'equips directius del Baix Llobregat Nord, una jornada pedagògica adreçada als caps d'estudi dels centres educatius del territori. L'acte, que s'ha celebrat al Centre Polivalent, ha reunit una setantena de professionals del sector educatiu. El Centre de Recursos Pedagògics del Baix Llobregat 7 del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha organitzat l'esdeveniment amb la col·laboració del Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera. La trobada ha comptat amb l'assistència de l'alcalde Jesús Navarro, la regidora d'Educació Conxi Sierra i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Infància, Joventut i Comunicació, Arantxa Galofré. La benvinguda institucional va anar a càrrec de la coordinadora del Centre de Recursos Pedagògics del Baix Nord, Zuleika Valero, que va donar pas als parlaments de les autoritats. L'alcalde Jesús Navarro va obrir els discursos amb paraules de benvinguda i agraïment, seguit de Marco Berenguer, director adjunt dels Serveis Territorials d'Educació al Baix Llobregat. El sentim a tots dos en declaracions a Ràdio Abril.
5: Estem molt orgullosos que l'Abrera acollim aquesta trobada d'equips directius del Baix Llobregat Nord, en la qual oferim al nostre centre polivalent per tal de fer una trobada de formació, una trobada de compartir experiències, i on s'ha parlat del cas d'Abrera, un poble que col·labora, un ajuntament que treballa conjuntament amb els centres per oferir els serveis municipals a tot l'alumnat. Generar aquesta coalició, generar aquesta convivència entre l'alumnat i els equipaments, és a dir, entre la ciutadania, fa que el vincle entre l'ajuntament i centres educatius fa que millorar, disposar de millors i més material pedagògic pels nostres alumnes. Per tant, aquesta coalició i aquesta aquesta aliança només fa que valorar, només fa que créixer les expectatives dels nostres alumnat, al nostre municipi, i completament agraïts als centres educatius per la seva col·laboració constant durant tot l'any.
6: És la primera trobada, jo crec que és una experiència nova que és interessant que es faci a la zona nord. És un treball que s'ha desenvolupat amb els caps d'estudi, directors d'aquests municipis, amb el suport, la organització del Centre de Recursos Pedagògics i de la inspecció, i és una trobada que vol fer i posar en valor aquest treball conjunt, poder mostrar al final les bones pràctiques dels diferents centres, i per tant jo crec que és un model que és molt interessant i que esperem poder repetir en els altres municipis de la zona nord del Baix Llobregat.
4: Durant la jornada es van presentar els recursos pedagògics i culturals d'Abrera, es van exposar els objectius i fulls de ruta del Centre de Recursos Pedagògics, així com el Pla de Formació de Zona 2026-2027, i la trobada es va tancar amb una activitat d'improvisació teatral a càrrec de la companyia Acatomba. Aquesta primera edició ha reunit caps d'estudis dels centres públics i concertats dels 8 municipis del Baix Llobregat Nord: Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sarrovires, així com representants dels serveis educatius i de la inspecció educativa de la zona. Des de l'Ajuntament d'Abrera reafirma el compromís amb l'educació, apostant per un model de qualitat inclusiu i arrelat al territori, i es posa en relleu la importància del treball conjunt entre administracions, centres educatius i professionals per assolir aquests objectius.
0: Abrera Informació, informació de serveis.
4: El Servei Municipal d'Aigües d'Abrera ha informat que, a motiu d'uns treballs de reparació i millora a la xarxa d'aigua, aquest dimarts 12 de maig, a partir de les 9 del matí, es tallarà el subministrament d'aigua a diversos carrers del barri de Sant Hilari fins a la finalització dels treballs. Concretament, els carrers afectats són Ronda de Sant Jordi, Avinguda d'Abrera, Aneto, Pirineus, Mogent, Canigó, Núria, Segre, Ter, Tibidabo, Puigmal i Montserrat. Des de l'Ajuntament d'Abrera es prega les veïnes i veïns afectats per aquest tall, disculpint les molèsties que es puguin ocasionar.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
4: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny, de 8:45 del matí a 6:45 de la tarda. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny, de 9 a 1. I finalment també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar a la recerca de feina, que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny, de 4:45 a 8:45 del vespre. Per formalitzar les inscripcions, podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en horari d'atenció a la ciutadania, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 5:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102, o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. I me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Molt bon dia, ja torna a ser dilluns. És dilluns 11 de maig del 2026. Passen 9 minuts a les 8 i comencem aquest programa. I avui continuem pendents de l'evolució del brot d'antivirus, perquè aquest dilluns, aquest matí, es reprèn a l'illa de Tenerife el procés de desembarcament i repatriació dels passatgers que encara són al creuer Ondius. Des d'aquest diumenge han enfilat el camí cap als seus països d'origen més de 90 dels 120 que hi quedaven, tots aparentment sans i estalvis quan van baixar del vaixell. L'equip mèdic va confirmar que tots eren asimptomàtics. Ara bé, en les hores posteriors, ja dalt dels avions que els tornaven a casa, almenys 3 passatgers han presentat símptomes. Són un francès aïllat en un hospital del seu país en espera que les proves determinin si és positiu d'antivirus, i 2 nord-americans que encara volen rum a Nebraska, l'única ciutat dels Estats Units que disposa d'un hospital federal preparat perquè hi passin la quarantena. El Departament de Salut nord-americà ha informat aquesta matinada que un d'ells ha donat positiu lleument, diuen, en un test PCR, però de moment no ha desenvolupat símptomes greus. Per tant, el balanç a aquesta hora és agradolç. La gran majoria dels passatgers han desembarcat sense entrebancs i han tornat als seus països per passar la quarantena, però el brot podria haver-se estès lentament entre almenys aquests 3 viatgers. Si es confirmés que han contret aquest antivirus, el nombre d'infectats s'elevaria fins als 10, 3 de morts i 7 més de contagiats. Les proves PCR ens faran sortir de dubtes ja aquest vespre. Ara bé, quan les autoritats franceses van comunicar que un dels seus ciutadans tenia símptomes compatibles amb l'antivirus, el secretari general de l'Organització Mundial de la Salut feia una crida a la calma i recordava que pot haver arreplegat qualsevol altre virus com el d'un constipat comú que també provoca tos i malestar. La bona notícia és que els 2 casos sospitosos d'antivirus a l'estat estan descartats, com a mínim de moment. Són els de 2 dones ingressades a Barcelona i a Alacant, perquè havien compartit avió amb una de les víctimes mortals del brot, la vídua del pacient zero. Més coses, perquè 6 mesos després de començar, el judici a la família Pujol afronta aquesta setmana la recta final. L'Audiència Nacional escoltarà avui dilluns, a partir de res, a les 9 del matí, els darrers acusats al cas, i després serà el torn de les conclusions i els informes finals. El judici té tanta envergadura, amb 17 acusats, que s'espera que tots aquests tràmits s'allarguin ben bé fins dijous. Serà llavors quan el president del tribunal, José Ricardo de Prada, pronunciï la cèlebre frase de víspera sentència. Informació més propera, perquè 2 funcionaris del centre penitenciari Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires van ser víctimes d'una agressió aquest dissabte al matí, segons ha denunciat el sindicat UGT Presons. Els fets es van produir al mòdul MR8, quan un intern va accedir al menjador en un estat d'agitació evident. L'individu mostrava una actitud hostil i intimidatòria, proferint expressions inintel·ligibles mentre es dirigia als funcionaris i escopia davant seu. La situació va escalar ràpidament quan l'intern va agredir la cap de mòdul, a qui va golpejar el cap i el nas amb el puny tancat. Segons el relat sindical, l'agressor portava un encendedor amagat que hauria utilitzat com a objecte contundent. Posteriorment, també hauria llançat puntades de peu contra un altre funcionari i hauria intentat continuar agredint el personal present. I, evidentment, hem de destacar que el Barça s'ha convertit en campió d'aquesta Lliga aquest diumenge davant el Real Madrid en un partit que ha acabat 2-0 a favor dels culers. Es tracta de la 29a Lliga que guanyen els blaugranes, la primera en un partit contra els blancs. I una informació d'última hora, perquè la línia de ferrocarrils de la Generalitat Barcelona-Vallès és el servei de trens de les línies S1 entre Terrassa, Nacions Unides, i la S2, Sabadell, Parc del Nord. Està funcionant ara amb la freqüència de pas alterada, segons ens informen, a causa de la presència d'una persona a la via. La temperatura a Abrera és de 16 graus.
1: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: En lo bueno y en lo malo te acompañem. 24 hores. És la veu de Miguel Cabrera i Marlo Music.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
5: Pol presenta Per si un dia tornes. Des del disc Els records no marxen mai, una cançó sobre aquell estat incòmode que queda després d'una ruptura, quan no saps si has d'acceptar el final o continuar alimentant una última esperança.

d'escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: moltes reproduccions a YouTube. Per exemple, Partida Nueva, Me Gusta la Gente, Mantita y Peli, Dicen que no se pare la vida. Ara Moisés Losada presenta Flores de Abril.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.

0: Ai, que rico!
1: 8:45. I aquesta setmana vindrà marcada per un temps inestable i s'espera que baixin les temperatures, sobretot a partir de dimecres. Les tempestes de tarda seran més extenses dimarts i també dijous. Hem començat la jornada amb algunes boires en punts del Pla de Lleida o en les valls del Pirineu i amb un ambient poc fred o fins i tot suau en alguns punts. Durant el matí hi haurà més estones de sol i a la tarda s'esperen alguns ruixats. Els xàfecs de tarda avui afectaran el Pirineu i també punts del Prepirineu i de l'interior de les comarques de Girona. A la resta continuarà el sol. Les temperatures al migdia seran semblants a les de diumenge, entre els 22 i els 26 graus de màxima. Demà dimarts començarem el dia amb més calma, amb sol i boires. A la tarda, per això, les temperatures guanyaran protagonisme i s'estendran, les tempestes, volíem dir, guanyaran protagonisme i s'estendran per bona part de Catalunya. Durant la tarda afectaran aquestes tempestes sobretot al Pirineu, al Prepirineu, al prelitoral i les comarques interiors. I al vespre quedaran més concentrats a les comarques de Girona, a les de Barcelona i al Pirineu i Prepirineu. Dimecres baixarien les temperatures. Parlem de temperatures ara mateix. A Barcelona entre 16 i 18 graus, Tarragona 16, Lleida 11, Girona 13, Arenys de Mar 15, a Berga 9, a Calonja 12, Badalona 16, Balaguer 10, a Manresa 13 graus i a Abrera tenim 17 graus. Les obres per millorar la connexió entre les autovies A2 i B40, els termes municipals d'Esparreguera i Abrera, han entrat en aquesta nova fase. Hi ha afectacions. La principal incidència és aquest tall de la sortida 580 de l'A2 en sentit Barcelona a l'altura de la Plana, amb el desviament del trànsit cap a la sortida 581 sud. Recordant a les noies de Sweet California, lunes.

0: S'ha conegut com a Ralph Ilchú, nascut a Madrid, va créixer a Daimiel, a Ciutat Real. I ara el tenim amb aquest Tentación, que és una cançó que aposta per una atmosfera més sensual. I nosaltres contents d'acompanyar-te en aquest dilluns 11 de maig, 8:38. Més temes preparats.
1: La més propera, Ràdio Abrera, la teva ràdio.

0: l'artista portorriqueny Rau Alejandro ha presentat aquest Dando Vueltas, el seu nou single, un tema que connecta música i futbol al mig del darrere per la Copa Mundial de la FIFA 2026. Una cançó que barreja ritme i esperit futboler. Aquí el tenim. Molt bon dia des de Ràdio Abrera. 24 hores.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: Muchacho i Judith Nederman, la nostra història, l'escoltem.

0: Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera.
1: Arribem a les 9 amb Escorpio, Tolsa i Guarra. Les 9 notícies.
2: Tolsa.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat a la xarxa que el principal objectiu de Hansi Flick ara és guanyar la Champions.
3: El Barça juga dimecres a Vitoria contra l'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. Aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant, i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
2: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte amb una passatgera morta per antivirus ha donat negatiu en la PCR i es manté asimptomàtica i en bon estat, segons el Departament de Salut. També ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les pròximes hores. Tot i això, un dels passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units ha donat positiu i un altre també té símptomes lleus. I l'activista Saif Abu Keshek, membre de la flotilla, va arribar ahir a Barcelona després de diversos dies detingut i va anunciar que tornarà aviat a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. Abu Keshek va denunciar la impunitat d'Israel i la complicitat dels governs occidentals amb la intercepció de la flotilla. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. I en mobilitat, en aquests moments, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'intensifiquen per un accident, en aquest cas a la B20, que deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. A banda, la C33 a Montcada, una avaria també deixa un vehicle al voral i dificulta la circulació en aquest punt. A banda, lentitud també a la C32 a Sant Boi de Llobregat, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C58 a Sabadell i finalment a la 2 a Pallejà. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Fins al divendres 19 de juny inclòs, hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obrirà dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 3:15 a 9:15 i els matins, dimarts i dijous, de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a dues. Per fer-ne ús de les aules d'estudi, cal fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 12 de maig a les 6 de la tarda reunirà el Club de Lectura d'Adults per comentar Los Ingratos. Dimecres 13 de maig a les 7 el Club de Lectura en anglès comentarà East of Eden i dijous 14 de maig a les 7 de la tarda es presentarà el llibre La salut en tus manos, la medicina en los médicos de la doctora Doria Amanda. Dimecres 13 de maig a 6:45 a la Casa de Cultura, l'Escola Municipal de Música d'Abrera organitza una jam session oberta a tothom. I el divendres 15 al divendres 29 de maig al Mercat Municipal d'Abrera es podrà veure l'exposició Fent grans les coses petites.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, l'espai d'acompanyament familiar, durant el mes de maig continuen els tallers dirigits a famílies d'infants entre 3 i 6 anys a l'Escola Josefina Ibáñez divendres 15 16 de maig es farà la sessió que porta per títol I l'espòs com ho portem? Divendres 22 de maig, baralles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platon i Sertí tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant els hàbits. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts a la tarda, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. A més, dilluns 11 de maig, a 5:45, es farà un taller de pintura sobre llenç. Dimecres 13 de maig, el Casal de Joves visitarà Santa Maria de Vilalba de 6:00 to 8:15 per recollir propostes. I divendres 15 de maig a la tarda s'ha organitzat una sortida al Saló del Còmic. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: I en aquests moments hi ha diverses activitats i processos que tenen obert el termini d'inscripció i les repassem a continuació. Fins al dijous 14 de maig inclòs, es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany funcionaran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol amb dos inclosos. Fins al divendres 22 de maig, l'Escola Bressol Municipal Montpetit i l'Escola Municipal de Música d'Abrera tenen oberta la preinscripció per al curs escolar 2026-2027. En el marc de la Festa Major d'Abrera, des de l'Ajuntament s'han convocat tres concursos. Així, fins al divendres 15 de maig romandrà oberta la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major amb dues categories, cartell de Festa Major i cartell de Festa Major Jove. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida a Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny fins a les 9 del matí del mateix dia. Es poden fer les inscripcions i fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny. Al web abrera.cat es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11:00 to 1:15, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esportmaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corredenou Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera, i la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura i infància de l'Ajuntament dins el cicle d'humor d'Abrera. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa portarà Escocia, i divendres 23 d'octubre tindrà lloc el darrer monòleg a càrrec de Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: La crisi pel brot de l'antivirus està deixant situacions surrealistes arreu del món. És el cas que s'ha viscut en una de les illes més recòndites del planeta, Tristan da Cunha, que forma part del Regne Unit. En aquesta illa del sud de l'Atlàntic, a més de 2.000 quilòmetres de l'Àfrica i d'Amèrica del Sud, s'han encès totes les alarmes perquè un viatger del creuer Ondius i va baixar i va començar a tenir símptomes d'antivirus. Ara, Psycho, Tito el Bambino, Dios los bendiga, i després Miki Núñez, un altre cop.
6: ¡Los Angelitos!

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega San Crochet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crochet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrochet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Vols anunciar la teva botiga aquí amb nosaltres? Vinga, va, escriu, demana informació. publicitat@radioabrera.cat. Ara, Rosa León, Ana Belén, Amalejo Estivel, Manuelita la Tortuga.

0: És tan espectacular com ens agrada, com admirem a Rosalía, ara amb aquesta relíquia. És dilluns 11 de maig, 18 graus de temperatura, amb aquest cel enterbolit, i tenim preparades més cançons, més artistes que volen passar per aquí.
1: Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

Dos quarts de deu, el Departament d'Espai Públic i Equipaments de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat han iniciat ja les obres per habilitar un camp de futbol al barri de la Flora d'Olesa, en una parcel·la municipal qualificada de zona verda. Des de l'any 2022, recordant a Merche, este lunes,

Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio, Ràdio Abrera.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: SAPD 509 arriba amb cuc de seda. Això és Gràcia Brera.

0: Ai, Josep Maria, Sexeni i Svetlana. Animant el dilluns. No va, Samaneta.
1: Ràdio Obrera, la ràdio de referència. Gràcies a tu. Gràcies.
0: Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest dilluns 11 de maig a les 10 serveis informatius. I ara Tini i Ulises Bueno, dos amantes.
2: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte amb una passatgera morta per antivirus ha donat negatiu en la PCR i es manté asimptomàtica i en bon estat, segons el Departament de Salut. També ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les pròximes hores. Tot i això, un dels passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units ha donat positiu i un altre també té símptomes lleus. A banda, França també acaba de confirmar que una de les dones evacuades ha donat també positiu i el seu estat ha empitjorat durant la nit. Xavier Vallès, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, ha explicat avui a la xarxa que és habitual al llarg de la història viure aquest tipus de virus i propagacions.
3: No ens hem d'alarmar. Aquestes coses han passat i passaran des d'un punt de vista històric contínuament i sobretot ara amb una rapidesa molt més elevada amb els mitjans de comunicació que tenim. I en aquest sentit, tenint en compte que els vaixells són especialment propensos, primer perquè són viatges més llargs i per tant qualsevol persona infecciosa que entri dins un vaixell pot tenir més oportunitats de transmetre'l per una qüestió de temps i a més són 5 condicions ideals per patògens per la transmissió directa o sobretot respiratòria.
2: La ministra Mònica García informava que ja s'han evacuat 94 persones del creuer afectat pel brot d'antivirus atracat davant del port de Granadilla de Bona i que l'operatiu continuarà avui mateix. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una 70 de persones s'han incorporat aquest matí, el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç del personal s'ubica en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o bé Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió del dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat d'USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Aquest diumenge 10 de maig s'ha posat punt i final a la 8a Abrera Street Food amb èxit d'assistència i participació a les diferents propostes i activitats programades durant tot el cap de setmana al parc de Can Morral, tot i que dissabte a la tarda nit es van haver de suspendre algunes a causa de la pluja. Al llarg del cap de setmana han gaudit de food trucks, actuacions en directe, càrrec de diverses entitats locals, música i activitats infantils, i diumenge al matí també s'ha celebrat la Fira de Primavera de l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera. Les valoracions han estat molt positiva. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i la regidora de Promoció de la Vila i Comerç, Maite Novell.
5: Ha sigut una festa molt profitosa, però sobretot molt participativa. S'ha treballat una promoció de la vila d'una forma molt directa, amb una fira de les food trucks que ha sigut un èxit, malgrat que el dissabte va ploure, però la participació de les entitats, dels participants, ha sigut molt gran. I avui diumenge el comerç també, que forma part activa del nostre municipi, part del teixit social també, doncs s'ha incorporat per també donar llum i que tothom el conegui, continuï apostant per al comerç local i per aquesta compra de proximitat des de l'Ajuntament d'Abrera i en concret des de l'àrea de promoció econòmica s'impulsa constantment aquesta iniciativa per tal que el comerç sigui un element actiu i per això sempre estarem al costat d'ells.
6: La 8a edició ha estat, com sempre, una resposta per part de tots els veïns i veïnes molt positiva, sobretot divendres també van tenir moltes demostracions de les nostres entitats a càrrec de Vive i Baila, del Casal de la gent gran, i el dissabte hem tingut també actuacions com la d'Energy Dance i d'altres, com també el tardeu que vam tenir. Malauradament, al vespre es va tenir que cancel·lar alguna que altra activitat, degut a les inclemències meteorològiques, però bueno, avui diumenge ho veig molt animat amb la fira de comerciants, que tenim molta gent a la plaça i esperem que finalitzi aquesta tarda amb molt d'èxit i crec que, bueno, que aquí tenim a bastantes famílies que podran gaudir de la gastronomia que ens porten les food trucks. Espero que tots ho hagueu passat molt bé i la que ve sigui encara més i millor.
4: La 8a Abrera Street Food 2026 ha comptat amb zona de food trucks, jocs gegants i atraccions infantils, actuacions d'entitats locals, vespreig i vermuts electrònics.
0: Abrera Informació. Salut.
4: Des del Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera, l'equip d'atenció primària i Ràdio Abrera, impulsem un nou espai radiofònic mensual, La Salut a les Ones, un projecte d'educació per a la salut amb l'objectiu de sensibilitzar i empoderar la població per adoptar hàbits saludables per preveure la malaltia i promocionar la salut. Cada segon dissabte de mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera comptarem amb la participació de diferents agents comunitaris de salut i la ciutadania, i a cada programa emetrem dues entrevistes de diferents temes d'interès per a la salut relacionats amb dies internacionals, campanyes de salut, activitats per a la salut al municipi, entre d'altres. El primer programa de La Salut a les Ones s'ha emès aquest dissabte 9 de maig i hem parlat sobre el Dia Mundial Sense Tabac i la campanya Ina la Vida i la donació de sang amb el lema d'una sang que és d'una vida, amb la infermera del Cap d'Abrera, Montse Bové, i Marta Hernández, tècnica de promoció de l'àrea de la donació de sang del Banc de Sang i Tegits. I ja podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta radioabrera.cat i a l'espai de salut pública del web municipal abrera.cat. D'altra banda, des de la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament, recordem, es continua impulsant el cicle de xerrades de salut comunitària, unes trobades obertes a la ciutadania, que realitzem amb una periodicitat mensual amb l'objectiu de generar espais d'informació, reflexió i participació ciutadana al voltant de temes rellevants pel benestar físic i emocional relacionats amb la salut. Sentim José Antonio Zafra, regidor de Salut Pública.
1: Aquestes xerrades de salut comunitària són una eina clau per apropar la salut a la ciutadania i oferir informació clara, útil i accessible per al dia a dia. Aquestes iniciatives permeten que totes aquelles persones estiguin millor i entenguin millor com funciona el sistema sanitari, facin un ús més adequat dels serveis de salut i també incorporin hàbits saludables. Alhora, aquestes xerrades també contribueixen a generar espais de confiança i proximitat entre la ciutadania i els professionals sanitaris, facilitant la resolució de dubtes i també la participació activa. Des d'una perspectiva més comunitària, aquestes accions també ajuden a prevenir problemes de salut, reduir desigualtats i fomentar una població més informada i autònoma en la cura de la seva salut. Des de l'Ajuntament d'Abrera, continuarem impulsant aquest tipus d'espai perquè invertir en l'educació per a la salut és invertir en la qualitat de vida i el benestar de tothom.
4: El cicle continuarà durant els propers mesos amb noves sessions temàtiques que tindran lloc a les 6 de la tarda a la Casa de Cultura d'Abrera. Les properes xerrades són aquestes que us detallem a continuació. Dimecres 27 de maig porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia, a càrrec del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament i la Farmàcia Rocamora. I dimecres 17 de juny es parlarà d'hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec del Servei de Salut Pública i la Farmàcia Flores.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
7: Doncs aquí estem. Avui, per cert, s'acaba el desembarcament de passatgers, aquest brot d'antivirus. Un dels passatgers nord-americans d'aquest creuer Ondius ha donat positiu per aquest antivirus. Seguim 20 graus i després de les notícies, Salistre. Ahí estabas tú y Toquisha, perreo llorando.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Tu també pots anunciar la teva empresa aquí amb nosaltres a la ràdio líder al Baix Llobregat Nord. Demana tota la informació que calgui a publicitat@radioebrera.cat. Ara, Sergio Contreras i Rafael El Bomba, donde nace el amor.

0: Aquí ballant a l'estudi número 1 de Ràdio Abrera en aquest dilluns 11 de maig, 19 els graus de temperatura. Pop urbà català, la col·laboració de Trama i Hudson, aquest ritme ballable, una temàtica romàntica i que triomfa.
1: Marquem la diferència. Ràdio Abrera.

Les 10 i 30 minuts. Dos quarts d'onze d'aquest matí. Per cert, que dos passatgers més de l'Ondius, un dels Estats Units i una francesa, han donat positiu en aquest antivirus, tal com els venim informant. 19 graus, ara recordant a Fate, des del 2023, i aquest Románticos de lunes.

que nos recuerden así. Unai Map sonant a Ràdio Abrera. A través de la FM, web, app i altaveus intel·ligents. 24 hores de connexió.

Jo trio Ràdio Brera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Brera. Tria-la.

0: Troia, la nova cançó de la banda 21 sonant aquí a Ràdio Brera avui dilluns.
1: Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.
0: Jo també. Sofia Reyes té nova cançó i sona així de bé. Com estàs?

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Arriben Yami Safi i Alejandro Sanz. Cuéntame.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanya en la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat avui a la xarxa que el principal objectiu ara de Hansi Flick és guanyar la Champions.
3: El Barça juga dimecres a Vitòria contra l'Alavés. L'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. Aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
2: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop volíem dir amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha informat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats en les darreres hores. De fet, França ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer on dius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat finalment positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana, aïllada a l'Hospital Clínic per contacte amb una passatgera morta per antivirus, també ha donat negatiu en la PCR i també ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada en aquest cas a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les properes hores. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest matí al primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç se situa en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des de USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les jornades de vaga.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. Amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Abrera va ser l'escenari dijous 7 de maig passat de la primera trobada d'equips directius del Baix Llobregat Nord, una jornada pedagògica adreçada als caps d'estudi dels centres educatius del territori. L'acte, que s'ha celebrat al Centre Polivalent, ha reunit una setantena de professionals del sector educatiu. El Centre de Recursos Pedagògics del Baix Llobregat 7 del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha organitzat l'esdeveniment amb la col·laboració del Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera. La trobada ha comptat amb l'assistència de l'alcalde Jesús Navarro, la regidora d'Educació Conxi Sierra i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Infància, Joventut i Comunicació, Arantxa Galofré. La benvinguda institucional va anar a càrrec de la coordinadora del Centre de Recursos Pedagògics del Baix Nord, Zuleika Valero, que va donar pas als parlaments de les autoritats. L'alcalde Jesús Navarro va obrir els discursos amb paraules de benvinguda i agraïment, seguit de Marco Berenguer, director adjunt dels Serveis Territorials d'Educació al Baix Llobregat. El sentim a tots dos en declaracions a Ràdio Abril.
5: Estem molt orgullosos que l'Abrera acollim aquesta trobada d'equips directius del Baix Llobregat Nord, la qual oferim al nostre centre polivalent per tal de fer una trobada de formació, una trobada de compartir experiències i on s'ha parlat del cas d'Abrera, un poble que col·labora, un ajuntament que treballa conjuntament amb els centres per oferir els serveis municipals a tot l'alumnat. Generar aquesta coalició, generar aquesta convivència entre l'alumnat i els equipaments, és a dir, entre la ciutadania, fa que el vincle entre ajuntament i centres educatius fa que millorar, disposar de millors i més material pedagògic per als nostres alumnes. Per tant, aquesta coalició i aquesta aliança només fa que valorar, només fa que créixer les expectatives dels nostres alumnat al nostre municipi i completament agraïts als centres educatius per la seva col·laboració constant durant tot l'any.
6: És la primera trobada, jo crec que és una experiència nova que és interessant que es faci a la zona nord. És un treball que s'ha desenvolupat amb els caps d'estudi, directors d'aquests municipis, amb el suport, la penetració del Centre de Recursos Pedagògics i de la inspecció, i és una trobada que vol fer i posar en valor aquest treball conjunt, poder mostrar al final les bones pràctiques dels diferents centres, i per tant jo crec que és un model que és molt interessant i que esperem poder repetir en els altres municipis de la zona nord del Baix Llobregat.
4: Durant la jornada es van presentar els recursos pedagògics i culturals d'Abrera, es van exposar els objectius i fulls de ruta del Centre de Recursos Pedagògics, així com el Pla de Formació de Zona 2026-2027, i la trobada es va tancar amb una activitat d'improvisació teatral a càrrec de la companyia Hecatomba. Aquesta primera edició ha reunit caps d'estudis dels centres públics i concertats dels 8 municipis del Baix Llobregat Nord: Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sarrovires, així com representants dels serveis educatius i de la inspecció educativa de la zona. Des de l'Ajuntament d'Abrera reafirma el compromís amb l'educació, apostant per un model de qualitat inclusiu i arrelat al territori, i es posa en relleu la importància del treball conjunt entre administracions, centres educatius i professionals per assolir aquests objectius.
0: Abrera Informació. Informació de serveis.
4: El Servei Municipal d'Aigües d'Abrera ha informat que, a motiu d'uns treballs de reparació i millora la xarxa d'aigua, aquest dimarts 12 de maig, a partir de les 9 del matí, es tallarà el subministrament d'aigua a diversos carrers del barri de Sant Hilari fins a la finalització dels treballs. Concretament, els carrers afectats són Ronda de Sant Jordi, Avinguda d'Abrera, Aneto, Pirineus, Mugent, Canigó, Núria, Segre, Ter, Tibidabo, Puigmal i Montserrat. Des de l'Ajuntament d'Abrera es prega les veïnes i veïns afectats per aquest tall, disculpin les molèsties que es puguin ocasionar.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny, de 8:45 del matí a 7:45 de la tarda. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny, de 9 a 1. I finalment també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar a la recerca de feina, que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny, de 4:45 a 8:15 del vespre. Per formalitzar les inscripcions, podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en horari d'atenció a la ciutadania, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

Doncs nosaltres que seguim des de Ràdio Abrera, aquí tens la música que t'agrada, sempre pendents de qualsevol informació d'última hora en aquest programa. I ara arriba la banda Vicente Calderón, Horrible Final. I després un directe des del Palau Sant Jordi, Sopa la Cabra, que està de la celebració del 40 aniversari de la banda, amb l'Empordà.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega San Crochet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crochet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrochet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Més places de medicina i beques allà on falten metges, les Forts de Vic i les Terres de l'Ebre. La majoria de places les ocupen estudiants de fora de Catalunya. Soge Culebra, Cristina i Alejo i Chris Floyd. Una i mil.

Dos quarts de 12, vaga a l'educació. Aquest dimarts, dia 12, és el primer dia de vaga general a l'educació i el Departament d'Empresa i Treball garanteix un docent per cada 3 aules a infantil i primària i el 50% de la plantilla als menjadors i centres d'educació especial. 20 graus, recordant el lunes, sí, de David i José Estopa.

0: ella és Su. Los días como hoy és el nou tema que ha volgut presentar aquí a Ràdio Abrera, d'aquesta manera.
1: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
2: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
1: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
2: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
1: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
3: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
4: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
0: Àlex Pérez i Eva Sola emocionen amb aquest tema, Adeu. És una cançó que acompanya en un terreny sensible i universal, el procés de dol.

0: Soy yo.
1: Sílvia Pérez Cruz, Líquido.
2: Uno, dos, tres, cuatro.
3: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi

0: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: Eren Banda Neon amb els passos prohibits i ara tenim aquí a Álvaro de Luna. Dime dónde estás. És la seva nova

0: aquesta primavera, Ràdio Obrera, Fórmula Matí.
1: Batista, si te sientes perdida. Un altre dels temes 2026 d'aquesta primavera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat avui el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a l'Hospital Militar de Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats les darreres hores. De fet, França ja ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu i també ha tornat a donar negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant. I pràcticament la plantilla sencera de la planta de l'empresa Pascual a Gurb s'ha mobilitzat aquest matí en contra de l'acord amb Casa Tarradellas per fer canvi de producció de l'envasat de llet a mozzarella. Han tallat l'accés a la rotonda d'enllaç entre la C25 i la C17. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs sí, exactament com comentaves, han estat pràcticament la totalitat de la plantilla que treballa en aquesta planta a Gurb, que s'han mobilitzat aquest matí. Han tallat la rotonda, com dèiem, d'entre la C25 i la C17, que ha provocat retencions durant una estona, tot avalat pels Mossos d'Esquadra, amb motiu de protesta. En el que no estan d'acord aquests treballadors és la manera com l'empresa ha gestionat aquest canvi, com ha fet la venda de la producció de llet fins a mozzarella a Casa Tarradellas. El que diuen i del qual es queixen és que no hi ha informació al respecte. Sí que saben que l'empresa els pot mantenir els sous i també les condicions, com les antiguitats, però no els assegura quines seran els seus llocs de treball i això els inquieta i els preocupa. Tot plegat, assessorats pel col·lectiu d'advocats Ronda. És la primera vegada, diuen, en més de 20 anys que alguns treballen en aquesta empresa que es veuen en l'obligació de mobilitzar-se en una situació d'aquestes característiques. Diuen que els contractes es mantenen fins al 31 de juliol i serà a partir d'aquest moment que hauran de prendre la decisió de si fan el canvi a Casa Tarradellas o si per contra decideixen abandonar l'empresa de Pascual.
2: Gràcies, Judit, estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Fins al divendres 19 de juny inclòs, hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obrirà dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous, de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a dues. Per fer-ne ús de les aules d'estudi, cal fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 12 de maig a les 6 de la tarda reunirà el Club de Lectura d'Adults per comentar Los Ingratos. Dimecres 13 de maig a les 7 el Club de Lectura en anglès comentarà East of Eden i dijous 14 de maig a les 7 de la tarda es presentarà el llibre La salut en tus manos, la medicina en los médicos de la doctora Doria Amanda. Dimecres 13 de maig a 2 quarts de 7 a la Casa de Cultura, l'Escola Municipal de Música d'Abrera organitza una jam session oberta a tothom. I el divendres 15 al divendres 29 de maig al Mercat Municipal d'Abrera es podrà veure l'exposició Fent grans les coses petites.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, l'espai d'acompanyament familiar, durant el mes de maig continuen els tallers dirigits a famílies d'infants entre 3 i 6 anys a l'Escola Josefina Ibáñez divendres 15 15 de maig es farà la sessió que porta per títol I l'espòs com ho portem? Divendres 22 de maig, baralles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platon i Sertí tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant els hàbits. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs sabrera.cat i radioabrera.cat. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts a la tarda es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves entre 12 i 25 anys. A més, dilluns 11 de maig a 6:15 es farà un taller de pintura sobre llenç. Dimecres 13 de maig el Casal de Joves visitarà Santa Maria de Vilalba de 6:00 a 8:15 per recollir propostes i divendres 15 de maig a la tarda s'ha organitzat una sortida al Saló del Còmic. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: I en aquests moments hi ha diverses activitats i processos que tenen obert el termini d'inscripció i les repassem a continuació. Fins al dijous 14 de maig inclòs es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany funcionaran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol amb dos inclosos. Fins el divendres 22 de maig, l'Escola Bressol Municipal Montpetit i l'Escola Municipal de Música d'Abrera tenen oberta la preinscripció per al curs escolar 2026-2027. En el marc de la Festa Major d'Abrera, des de l'Ajuntament s'han convocat tres concursos. Així, fins al divendres 15 de maig romandrà oberta la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major amb dues categories, cartell de Festa Major i cartell de Festa Major Jove. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida a Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es poden fer les inscripcions i fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera que es desenvoluparà el divendres 26 de juny. Al web abrera.cat es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i el Caramell programada pel diumenge 30 de maig d'11:00 a 1:15 a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Fins al dimecres 3 de juny a través del web esportmaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano que organitza el Club Atletisme d'Abrera i la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura i infància de l'Ajuntament dins el cicle d'humor d'Abrera. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres Los hijos adolescentes, divendres 18 de setembre Xavi Franquesa portarà Escocia i divendres 23 d'octubre tindrà lloc el darrer monòleg a càrrec de Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

Nosaltres que seguim. Per cert, que el secretari general del PP català, Santi Rodríguez, ha avalat aquest dilluns en roda de premsa el fet que dues agents dels Mossos es camuflessin en assemblees de docents. Els Mossos han de fer la seva feina, ha afirmat. Ara, Álvaro García, de nuevo apareciste y vi positive contigo.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
5: Tu també pots anunciar la teva botiga amb nosaltres. És senzill. Escriu a publicitat@radiobrera.cat. Anuncia't a la ràdio que marca la diferència al Baix Nord. Ara arriba Abraham Mateo. Què tal te va, sin mi?

0: Elena Aguilera, més cançons.
1: Amb tu, Jordi Quintana, Fórmula Matí.

0: Fórmula Matí, el trànsit.
1: Per obres hi ha cues quilomètriques. Ara mateix a l'autovia 2 entre Esparreguera i Collbató, sentit Barcelona, un carril tallat per obres. Recordin, cues de fins a 3 quilòmetres entre Esparreguera i Collbató, sentit Barcelona, un carril tallat. També per obres l'autopista AP7, 4 quilòmetres de retenció entre Subirats i Gelida, sentit Tarragona. I per una avaria hi ha cues de 3 quilòmetres en aquesta mateixa AP7 entre Castellví de Rosanes i Martorell, també sentit Tarragona.
0: Fórmula Matí, el trànsit. La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí.
1: Doncs aquesta és la situació del trànsit ara mateix. Gràcies per escollir aquesta sintonia una vegada més, un dia més. Aquesta emissora, la que tens més a prop, això és Ràdio Breda. I ara anem a recordar, que també ens agrada molt recordar cançons de fa ja un temps, com aquesta de Leslie Grace i Farina, lunes a jueves.

0: Peli americana no és una pel·lícula, és el títol d'aquesta cançó d'Albert Esteve. Una història d'amor que al principi semblava treta d'una pel·lícula dels Estats Units, però que finalment no acaba bé.
1: Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera.
2: Que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Catriel i Paco Amoroso!

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. La quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se a l'espera dels resultats de les PCR que se'ls han realitzat. Pel que fa a la resta de casos que s'han confirmat en les darreres hores, n'ha parlat fa uns minuts la ministra Mònica García en compareixença.
3: Las autoridades sanitarias francesas nos han hablado de un positivo con síntomas, un ciudadano francés que tiene síntomas, que ha tenido síntomas, que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. No sabemos su estado de salud. También las autoridades americanas nos comunicaron tanto una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil, ¿no? Estamos en continua colaboración con estas autoridades, con todas las autoridades, con todos los países, con todos los vuelos que salieron ayer y todos los países.
2: Pel que fa a les novetats, García ha anunciat que s'han fet ja les tasques de repostatge del vaixell i queden pendents encara les d'avituallament. Pel que fa als passatgers, actualment hi ha un total de 54 persones a bord i es preveu que aquesta tarda arribi un avió de Països Baixos que se n'endurà a 22. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà. I l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu-Keshek, ha anunciat que denunciarà Israel per la seva detenció després de la intercepció de l'embarcació. Ha assegurat que se li van vulnerar tots els drets i que ni tan sols va passar davant d'un jutge. L'activista ha confirmat que tornarà a la flotilla i ha fet una crida a participar en la manifestació prevista el pròxim cap de setmana a Barcelona. I en mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada deixa un carril tallat i també hi ha una altra avaria, en aquest cas a l'AP7 a Castellví de Rosanes i una altra també la mateixa via, però en aquest cas a Castellví de la Gornal, que deixa també un carril amb un vehicle a la vora. També provoca lentitud en aquest punt. I en esports, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Aquest diumenge 10 de maig s'ha posat punt i final a la 8a Abrera Street Food, amb èxit d'assistència i participació a les diferents propostes i activitats programades durant tot el cap de setmana al parc de Can Morral, tot i que dissabte a la tarda nit es van haver de suspendre algunes a causa de la pluja. Al llarg del cap de setmana han gaudit de food trucks, actuacions en directe, càrrec de diverses entitats locals, música i activitats infantils, i diumenge al matí també s'ha celebrat la Fira de Primavera de l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera. Les valoracions han estat molt positiva. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i la regidora de promoció de la Vila i Comerç, Maite Novell.
5: Ha sigut una festa molt profitosa, però sobretot molt participativa. S'ha treballat una promoció de la vila d'una forma molt directa, amb una fira de les food trucks que ha sigut un èxit, malgrat que el dissabte va ploure, però la participació de les entitats, dels participants, ha sigut molt gran. I avui diumenge el comerç també, que forma part activa del nostre municipi, part del teixit social també, doncs s'ha incorporat per també donar llum i que tothom el conegui, continuï apostant per al comerç local i per aquesta compra de proximitat des de l'Ajuntament d'Abrera i en concret des de l'àrea de promoció econòmica. S'impulsa constantment aquesta iniciativa per tal que el comerç sigui un element actiu i per això sempre estarem al costat d'ells.
6: La 8a edició ha estat, com sempre, una resposta per part de tots els veïns i veïnes molt positiva. Sobretot divendres també vam tenir moltes demostracions de les nostres entitats a càrrec de Vive i Baila, del Casal de la Gent Gran, i el dissabte hem tingut també actuacions com la d'Energy Dance i d'altres, com també el tardeu que vam tenir. Malauradament, al vespre es va tenir que cancel·lar alguna que altra activitat degut a les inclemències meteorològiques, però bueno, avui, diumenge, ho veig molt animat amb la fira de comerciants, que tenim molta gent a la plaça i esperem que finalitzi aquesta tarda amb molt d'èxit i crec que, bueno, que aquí tenim bastantes famílies que podran gaudir de la gastronomia que ens porten les food trucks. Espero que tots ho hagueu passat molt bé i la que ve sigui encara més i millor.
4: La 8a Abrera Street Food 2026 ha comptat amb zona de food trucks, jocs gegants i atraccions infantils, actuacions d'entitats locals, vespreig i vermuts electrònics.
0: Abrera Informació. Salut.
4: Des del Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera, l'equip d'atenció primària i Ràdio Abrera, impulsem un nou espai radiofònic mensual, La Salut a les Ones, un projecte d'educació per a la salut amb l'objectiu de sensibilitzar i empoderar la població per adoptar hàbits saludables per preveure la malaltia i promocionar la salut. Cada segon dissabte de mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera comptarem amb la participació de diferents agents comunitaris de salut i la ciutadania, i a cada programa emetrem dues entrevistes de diferents temes d'interès per a la salut relacionats amb dies internacionals, campanyes de salut, activitats per a la salut al municipi, entre d'altres. El primer programa de la Salut a la Zona s'ha emès aquest dissabte 9 de maig i hem parlat sobre el Dia Mundial Sense Tabac i la campanya Ina la Vida i la donació de sang amb el lema d'una sang que és d'una vida, amb la infermera del Cap d'Abrera, Montse Bové, i Marta Hernández, tècnica de promoció de l'àrea de la donació de sang del Banc de Sang i Tejits. I ja podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta radioabrera.cat i a l'espai de salut pública del web municipal abrera.cat. D'altra banda, des de la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament, recordem, es continua impulsant el cicle de xerrades de salut comunitària, unes trobades obertes a la ciutadania, que es realitzen amb una periodicitat mensual amb l'objectiu de generar espais d'informació, reflexió i participació ciutadana al voltant de temes rellevants pel benestar físic i emocional relacionats amb la salut. Sentim José Antonio Zafra, regidor de Salut Pública.
1: Aquestes xerrades de salut comunitària són una eina clau per apropar la salut a la ciutadania i oferir informació clara, útil i accessible per al dia a dia. Aquestes iniciatives permeten que totes aquelles persones estiguin millor i entenguin millor com funciona el sistema sanitari, facin un ús més adequat dels serveis de salut i també incorporin hàbits saludables. Alhora, aquestes xerrades també contribueixen a generar espais de confiança i proximitat entre la ciutadania i els professionals sanitaris, facilitant la resolució de dubtes i també la participació activa. Des d'una perspectiva més comunitària, aquestes accions també ajuden a prevenir problemes de salut, reduir desigualtats i fomentar una població més informada i autònoma en la cura de la seva salut. Des de l'Ajuntament d'Abrera, continuarem impulsant aquest tipus d'espai perquè invertir en l'educació per a la salut és invertir en la qualitat de vida i el benestar de tothom.
4: El cicle continuarà durant els propers mesos amb noves sessions temàtiques que tindran lloc a les 6 de la tarda a la Casa de Cultura d'Abrera. Les properes xerrades són aquestes que us detallem a continuació. Dimecres 27 de maig porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia, a càrrec del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament i la Farmàcia Rocamora. I dimecres 17 de juny es parlarà d'hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec del Servei de Salut Pública i la farmàcia Flores.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Tu fas Ràdio Abrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega San Crochet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crochet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrochet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
4: Però on ho veus, tot això?
3: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
4: No.
3: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
4: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
5: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
0: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.
4: Nuestras

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Ràdio Abrera.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 49 30.
2: A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols tenir la informació més propera i la millor música a la teva butxaca? Descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera al teu mòbil i tauleta.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. La quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar el brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà des del 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se a l'espera dels resultats de les PCR que se'ls han realitzat. Pel que fa a la resta de casos que s'han confirmat en les darreres hores, n'ha parlat fa uns minuts la ministra Mònica García en compareixença, l'escoltem.
3: Les autoritats sanitàries franceses nos han hablado de un positivo con síntomas, un ciudadano francés que tiene síntomas, que ha tenido síntomas, que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. No sabemos su estado de salud. También las autoridades americanas nos comunicaron tanto una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil, ¿no? Estamos en continua colaboración con estas autoridades, con todas las autoridades, con todos los países, con todos los vuelos que salieron ayer y todos los países sin.
2: Pel que fa a les novetats, García ha anunciat que ja s'han fet les tasques de repostatge del vaixell i queden pendents encara les d'avituallament. Pel que fa als passatgers, actualment hi ha un total de 54 persones a bord i es preveu que aquesta tarda arribi un avió de Països Baixos que se n'endurarà 22. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. I l'activista i membre de la flotilla Saif Abukesek ha anunciat que denunciarà Israel per la seva detenció després de la intercepció de l'embarcació. Ha assegurat que se li van vulnerar tots els drets i que ni tan sols va passar davant d'un jutge. L'activista ha confirmat que tornarà a la flotilla i ha fet una crida a participar en la manifestació prevista el pròxim cap de setmana a Barcelona en suport al poble palestí. I l'Ajuntament de Tarragona i el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible iniciaran al setembre les obres per millorar la mobilitat sostenible a Tarragona. Els treballs inclouran nous carrils per a vianants i bicicletes a la Nacional 340 i pantalles acústiques a la A7. Finalment, pel que fa al temps, avui la temperatura es mantindrà suau i amb pocs canvis. Les màximes estaran entre els 22 i els 25 graus en general i podran arribar fins als 26 o 27 a Ponent, interior de Terres de l'Ebre i prelitoral central. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'entrevista del dia amb Anabel Gómez.
4: El proper dissabte 16 de maig tindrà lloc una nova edició del Walking Rivers, una caminada guiada pels marges del riu Llobregat al seu pas per Abrera, organitzada per l'Associació Naturalista d'Abrera Anda, amb la participació d'altres entitats del territori i amb la col·laboració de l'Ajuntament. Per conèixer tots els detalls tenim amb nosaltres el naturalista Alfred Vallès, que conduirà aquesta activitat. Alfred, bon dia.
5: Bon dia, bon dia.
4: Bé, doncs, en primer lloc, explica'ns què és exactament Walking Rivers i quin és l'esperit d'aquesta iniciativa.
5: Bueno, Walking Rivers, com diuen en anglès, walking és caminar, són caminades que es fan als rius, al costat dels rius, seguint els rius, per donar a conèixer els rius en si mateix, la seva natura, el seu entorn. Llavors, és una iniciativa a nivell internacional, en què participen molts països, i aprofitant la primavera, l'arribada del bon temps, es convida la gent a conèixer i descobrir la natura del costat dels rius més propers a les ciutats nostres, no? Uh-huh. I aleshores, doncs, bueno, hi participa també el CIREF, el Centre de Ibèric de Restauració Fluvial, és a dir, que és una iniciativa internacional, però que es materialitza aquí a Abrera, amb l'esperit d'estimar i conèixer i no donar mai l'esquena als rius.
4: I com es desenvoluparà la caminada del dia 16 i quin recorregut fareu? Què podem esperar els participants?
5: Bueno, serà una passejada, anirem fent aturades per explicar coses de natura o del funcionament del riu i aleshores sortirem de l'estació de tren d'aquí d'Abrera a les 9:30, a 9:15, i farem, anirem caminant, baixarem per Sant Hilari, per l'ermita i el que és la masia, anirem per la vora del riu, i aleshores arribarem fins a Magarola, fins a la desembocadora de la riera Magarola, i tornarem a pujar per Can Morral per tornar cap allà a la una i mitja, a 2:15, el que seria l'estació de tren a Trabajada. Punt d'origen, estació de tren, i punt de tornada, estació de tren.
4: És una ruta d'uns 6 quilòmetres. És apta per a tots els públics?
5: Sí, és totalment apta per a tots els públics. No hi ha llocs de difícil trànsit i aleshores, a més, és bastant pla perquè seguim el que és el riu, no hi ha desnivells forts. En tot cas, hi ha la baixada de Sant Hilari al riu, però no presenta cap mena de dificultat.
4: A més, durant la caminada es parlarà de diversos aspectes ambientals, per exemple, la reforestació i la substitució de la canya invasora. En què consisteix aquest projecte?
5: Bueno, resulta que els nostres rius estan ocupats per una canya, la canya que coneixem tots, la canya l'Arundodonax, que és molt invasora i que és monoespecífica. És a dir, dintre d'un canyar, si tu mires, no hi ha res més que canyes, no? I no hi ha ni nius d'ocells, ni altres plantes, etc. Doncs una de les coses que es fan a nivell de restauració d'espais naturals i d'espais fluvials és treure la canya, no? És a dir, i aleshores plantar-hi àlbers, plantar-hi àlamos blancos, que diríem en castellà, plantar-hi salses, plantar-hi tamarius, plantar arbres de ribera que generen un bosc més divers, més ric en espècies, que té un valor molt gran. Llavors, això que dius, doncs això, aquesta reforestació o diguéssim, substitució de la canya, doncs la porta fent anda durant bastant de temps i és un dels molts projectes junt amb l'educació ambiental que fem.
4: I, de fet, també es podrà conèixer fauna i flora de la zona. Què hi podem trobar al voltant del riu Llobregat en aquest tram que passava per Abrera?
5: Bueno, hi ha boscos de ribera ben conservats, tots i que són uns retalls. Pensem que vora els rius, aprofitant la humitat dels rius, es fan boscos de freixes i d'àlbers i de pollancres que són diferents dels boscos d'alzines i pins que trobem lluny del riu. Llavors, diguéssim que el riu, per les seves condicions de major humitat i major fertilitat, perquè són terrenys d'al·luvió, terrenys sedimentaris que ha portat el riu, són més fèrtils, s'hi dona una vegetació molt interessant. Però no solament això, perquè si estem de sort potser veurem algun martinet blanc, algun bernat pescaire, tot un seguit d'ocells que també estan lligats als espais, diguéssim, fluvials, no?
4: I un altre punt interessant és l'aqüífer de la Cubeta d'Abrera. Per què és tan important per al municipi i al territori?
5: Bueno, resulta que nosaltres, quan pensem en aigua, a vegades només pensem en l'aigua que discorre pel riu, l'aigua superficial. Però la Cubeta d'Abrera seria com un aqüífer, que diríem, o seria aigua subterrània. Imaginem-nos un embassament immens al que és la zona d'Abrera, Martorell i Olesa, un embassament subterrani immens que omple tots els poros del terreny, de les graves que hi ha a sota el riu, és a dir, entre els intersticis, entre els espais que queden entre la terra, i està ple d'aigua, com una esponja, no? Pues aquesta esponja plena d'aigua és molt important perquè hi ha pous que nodreixen d'aigua Abrera que depenen d'aquesta aigua subterrània. Per exemple, les aigües de Terrassa també xucla d'aquesta aigua subterrània. Llavors, és molt important preservar en bones condicions i no sobreexplotar, no treure més aigua de la necessària, aquest embassament, aquesta esponja d'aigua subterrània que forma la Cubeta d'Abrera. Llavors, tot el que sigui doncs permetre que es recarregui, que es reompli d'aigua quan el riu va més ple, evitar que es contamini, ens permetrà disposar en moments difícils de sequera o altres moments d'una reserva d'aigües subterrànies que pot ser molt estratègica.
4: D'altra banda, animeu els participants a portar alguna peça de roba de color blau. Quin és el simbolisme d'aquest gest?
5: Bueno, bàsicament, el blau sempre ha estat lligat a l'aigua, no? I aleshores, pues, de la mateixa manera que que el riu fa com una serp o com una cinta blava que corre d'aigua a la vall, doncs nosaltres passem pel costat del riu com un riu de gent vestida de blau. Bueno, és diguéssim que és el color corporatiu, per dir-ho d'una manera, tot i que no és una corporació, però diguéssim, és el color de Walking Rivers.
4: I com deia, el Walking Rivers s'organitza, s'impulsa des de l'associació naturalista ANDA. Quin paper té l'entitat en la defensa i divulgació del medi ambient aquí a Abrera?
5: Bueno, jo crec ANDA, del que formo part, junt amb molta més gent, doncs és una entitat ambientalista o ecologista, i aleshores té activitats que van des de l'educació ambiental amb nens o amb nois de batxillerat i nenes petites i grans, i llavors es fan plantades d'arbres, es fan descobertes dels arbres urbans, descobertes del Torrent Gran, és a dir, una mica la vessant educativa seria aprendre a conèixer i estimar l'entorn de la natura, de natura de l'Abrera, i d'aquesta manera el respectarem més, no? El que valorem, el que coneixem, tendim a respectar-ho molt més i a preservar-ho. I per altra banda hi ha la part reivindicativa, doncs, per exemple es va fer una rotonda a Can Vilalba, no? I es van tallar alguns pins doncs, bastant enganyosos, d'una edat considerable, pues intentar preservar o fer accions de demanda o de protesta, de denúncia d'aspectes mediambientals que no són del tot correctes, no? És a dir, que hi ha la part reivindicativa, no? La part de denúncia i la part d'educació i de respecte i d'estima i de coneixement del medi natural.
4: Mm-hmm. Doncs, Alfred, perquè ningú s'hauria de perdre aquesta experiència del Walking Rivers el dissabte 16 de maig, i què és el que ha de fer per participar-hi? Cal fer algun tipus d'inscripció?
5: Bueno, en principi no cal fer inscripció, és a dir, només cal presentar-se a les 9:30, a 9:45, a l'estació de tren d'aquí d'Abrera, i aleshores no ens ho hem de perdre perquè és una oportunitat de passejar, ara que ha vingut el bon temps i que tot està florit i tot està magnífic, de passejar a la vora del riu i descobrir la natura que tenim a prop de casa. I lamentablement, quan pensem en espais naturals, doncs pensem en parcs nacionals llunyans i en llocs verges, i en canvi tenim una natura magnífica al costat de casa que a vegades no coneixem. Pues si algú ens escolta, doncs jo els diria que s'apuntin, que ens aturarem, que explicarem coses de natura, que gaudirem del matí i que realment val la pena conèixer la natura del costat de casa.
4: Doncs, Alfred Vallès, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Fórmula migdia a Ràdio Abrera.
7: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula migdia a Ràdio Abrera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: body, baby, do that conga.
1: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
2: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
1: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El creuer Òndius marxarà d'Espanya com a tard a les 7 de l'aquesta tarda després d'haver estat durant un dia i mig fondejat a Tenerife. Posarà rumb als Països Baixos un cop els darrers passatgers siguin evacuats les properes hores en una operació de màxima seguretat després del brot d'antivirus que ha fet 3 morts. La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu i ha explicat el que passarà.
2: Ara mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan y que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
1: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes ha donat negatiu a la prova a tots els passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC que podria aprovar-se abans que acabi el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. I el govern ha canviat d'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis. Sumen més de 200.000 hectàrees perquè cal que siguin operatius per fer la contenció del foc i caldrà actuar en unes 34.000. I l'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur els treballs de l'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç de Munt entre el Vallès Occidental i el Bages ha permès descobrir una antiga necròpoli del segle X. I darrer apunt, amb protagonista el Futbol Club Barcelona, que celebrarà el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre de la ciutat per acabar el recorregut al nou estadi. Una Lliga, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Madrid i que s'ha celebrat fins a altes hores de la matinada a Plaça Catalunya perquè, recordem, hi ha obres a la Rambla. En farem un seguiment de tot plegat. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera ha obert 2 processos de selecció, el primer per a la constitució d'una borsa de treball d'oficials de segona de brigada i el termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al dimarts 12 de maig inclòs, i el segon per a la constitució d'una borsa de treball d'oficials de tercera de brigada. En aquest cas, el termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al dijous 14 de maig inclòs. A la secció d'oferta d'ocupació pública del web municipal abrera.cat podeu consultar les bases de la convocatòria amb la titulació i requisits requerits i les funcions genèriques a la Unitat Operativa de Sostenibilitat Ambiental i les específiques al Servei Municipal d'Aigua i de Manteniment d'Esports. Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds de forma telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment al Registre General d'Entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania OAC de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Abrera Informació. Entitats. Cultura.
3: La colla de diables Bram de Foc d'Abrera celebra el seu 45è aniversari amb una gran jornada festiva el dissabte 16 de maig amb activitats pensades per a tots els públics. La jornada inclourà activitats participatives a la tarda i 2 correfocs infantil i adult pels carrers del municipi. A més, serà una oportunitat perquè la ciutadania conegui de prop la colla, provi l'experiència de fer de diable i s'animi a formar-ne en part, tal com ha explicat en declaracions a Radio Brera, que era el Saez, membre de l'entitat.
4: Us animem a venir el dia 16 de maig, tant els correfocs al vespre i a la nit, el correfoc infantil que amb les 10 i el correfoc adult a 2:15. Compteu que estarem allà a la plaça Rafael Casanova des de les 5 de la tarda, on podreu acostar-vos per provar de ser diables, us podreu informar tot el que necessiteu de la colla, si voleu formar-ne part, provar-ho, tindrem el mocador de la colla nou d'aquest any perquè tots puguem anar amb el mocador tant el dia 16 com per festa major, i si teniu ganes, entreu al correfoc, acosteu-vos-hi, perquè nosaltres el que tenim ganes és d'apropar-nos al poble i que tothom se senti partícip d'aquesta festa.
3: La celebració arrencarà a les 5 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova amb un taller de pirotècnia, una proposta participativa on els i les assistents podran fer proves per descobrir com és ser diable. Durant l'activitat es realitzaran demostracions de pirotècnia de baixa intensitat al centre de la plaça. A les 7 de la tarda començarà el correfoc infantil, pensat perquè els més petits i petites també siguin protagonistes de la festa. El recorregut passarà pel passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer dels Rosers. La jornada culminarà a 10:45 de la nit amb el tradicional correfoc adult que recorrerà la plaça de Rafael Casanova, el carrer de Josep Tarradellas, el passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer dels Rosers, omplint els carrers de foc i cultura popular. La colla, nascuda l'any 1981 i vinculada a l'esplai i a la promoció de la cultura popular, ha evolucionat des de figures com el drac Climentet fins a esdevenir una colla consolidada de correfocs amb un estil més tradicional. Amb aquesta jornada especial, Bram de Foc vol celebrar 45 anys mantenint viva la tradició del foc i convida tota la població a formar part d'una festa que promet ser memorable.
0: Abrera Informació. Joventut.
3: Amb l'objectiu d'oferir un espai tranquil per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors, des de l'Ajuntament s'han habilitat aules d'estudi a la Biblioteca Josep Roca i Bros i a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera des d'aquest dilluns 4 de maig i fins al divendres 19 de juny inclòs. Els horaris d'obertura són els següents: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14:30 a l'Espai Artístic, de 15:30 a 20:30 a la Biblioteca, dimarts i dijous de 10 a 13:30 a la Biblioteca i de 15:30 a 20:30 també a la Biblioteca, dissabtes de 10 a 14 a la Biblioteca i de 15:30 a 20:30 a la Biblioteca. Per fer-ne ús de les aules d'estudis cal fer reserva prèvia trucant a la Biblioteca Josep Roca i Bros al telèfon 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a balta.abrera.jrbalta@diva.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega San Crochet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crochet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrochet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

radioobrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioobrera.cat.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.
3: Fórmula 40. Fórmula 40. Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comença a hores d'ara una gran rua de celebració del títol de Lliga amb l'afició del Futbol Club Barcelona, que recorrerà la ciutat des d'ara, a partir de l'Spotify Camp Nou, i passarà pel centre per acabar el recorregut al nou estadi. Una Lliga, la 29a, que han guanyat i han aconseguit per primer cop jugant contra el Real Madrid. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar aquest curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. El portaveu republicà és Isaac Albert.
2: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
1: I el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. USTEC ho considera, diu, una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, al president Salvador Illa i al director general de la policia, Josep Lluís Trapero. I l'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats a la peça del número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2009. El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle d'exalcalde Manel Bustos, Melquiades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Dels dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila. I el Teatre Nu estrena aquest dijous l'obra Àvia Trauré d'aquí, basada en el llibre i la promesa de l'escriptor de noia Joan Pinyol de rescatar la memòria del seu avi Joan Colom, un republicà enterrat al Valle de los Caídos.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Abrera ha estat aquest dijous 7 de maig l'escenari de la primera trobada d'equips directius del Baix Llobregat Nord, una jornada pedagògica adreçada als caps d'estudis dels centres educatius del territori. L'acte, que s'ha celebrat al Centre Polivalent, ha reunit una 70ena de professionals del sector educatiu. El Centre de Recursos Pedagògics del Baix Llobregat 7 del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha organitzat l'esdeveniment amb la col·laboració del Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera. La trobada ha comptat amb l'assistència de l'alcalde, Jesús Nar, la regidora d'Educació, Conxi Serra, i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Infància, Joventut i Comunicació, Arantxa Galofré. La benvinguda institucional va anar a càrrec de la coordinadora del Centre de Recursos Pedagògics del Baix Nord, Zuleika Valero, que ha donat pas als parlaments de les autoritats. El nostre alcalde, Jesús Navarro, ha obert els discursos amb paraules de benvinguda i agraïment, seguit de Marco Berenguer, director adjunt dels Serveis Territorials d'Educació al Baix Llobregat. Els escoltem en declaracions a Ràdio Abrera.
4: Estem molt orgullosos que a Abrera acollim aquesta trobada d'equips directius del Baix Llobregat Nord, per la qual oferim al nostre centre polivalent per tal de fer una trobada de formació, una trobada de compartir experiències, i on s'ha parlat del cas d'Abrera, un poble que col·labora, un ajuntament que treballa conjuntament amb els centres per oferir els serveis municipals a tot l'alumnat. Generar aquesta coalició, generar aquesta convivència entre l'alumnat i els equipaments, és a dir, entre la ciutadania, fa que el vincle entre l'ajuntament i centres educatius fa que millorar, pot disposar de millors i més material pedagògic per als nostres alumnes. Per tant, aquesta coalició i aquesta aliança només fa que valorar, només fa que créixer les expectatives del nostre alumnat al nostre municipi i completament sincerament agraït als centres educatius per la seva col·laboració constant durant tot l'any.
5: És la primera trobada, jo crec que és una experiència nova que és interessant que es faci a la zona nord. És un treball que s'ha desenvolupat amb els caps d'estudi, directors d'aquests municipis, amb el suport, l'organització del Centre de Recursos Pedagògics i de la inspecció. I és, és una trobada que vol fer i posar en valor aquest treball conjunt, poder mostrar al final les bones pràctiques dels diferents centres i, per tant, jo crec que és un model que és molt interessant i que esperem poder repetir en els altres municipis de la zona nord del Baix Llobregat.
3: Durant la jornada es van presentar els recursos pedagògics i culturals d'Abrera, es van exposar els objectius i el full de ruta del Centre de Recursos Pedagògics, així com el Pla de Formació Zona 2026-2027, i la trobada es va tancar amb una activitat d'improvisació teatral a càrrec de la companyia Acatomba. Aquesta primera edició ha reunit caps d'estudi de centres públics i concertats dels 8 municipis del Baix Llobregat Nord: Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sarrovires, així com representants dels serveis educatius i de la inspecció educativa de la zona. Des de l'Ajuntament d'Abrera referma el compromís ferm amb l'educació, apostant per un model de qualitat inclusiu i arrelat al territori, i es posa en relleu la importància del treball conjunt entre administracions, centres educatius i professionals per assolir aquests objectius.
0: Abrera Informació, Medi Ambient.
3: A motiu de la Setmana Internacional del Compost, la primera planta de la Casa de Cultura acull des d'aquest dilluns 4 de maig un estant amb informació i mostres de compost amb el lema "La sostenibilitat comença amb el compost". La Setmana Internacional del Compost és una iniciativa que se celebra en diferents països cada any per informar i promoure l'ús del compost, explicar d'on prové, com s'ha d'utilitzar i quins són els seus beneficis. El compost és el producte que s'obté quan s'ha reciclat els residus de fracció orgànica, contenidor marró, i s'usa per agricultura, horticultura i jardineria per a la millora de la fertilitat dels sòls i dels cultius. Així, si entre totes i tots reciclem l'orgànica, obtenim compost per fer nous aliments. Si no reciclem l'orgànica, fem una muntanya de residus. Els residus orgànics del municipi d'Abrera es converteixen en compost que s'utilitza per a l'agricultura i no és rebuig. És molt important reciclar la matèria orgànica, restes de menjar i preparació de menjar per tal d'evitar perdre recursos i fomentar el reciclatge i tancar el cercle. Aquesta és una iniciativa impulsada per la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica mitjançant la Biblioteca Josep Roquebros i l'Agència de Residus de Catalunya, que ha cedit l'estant. La Setmana Internacional del Compost es va iniciar al Canadà el 1995 i amb el temps s'ha anat estenent a d'altres països. Aquesta iniciativa ha continuat creixent a mesura que més entitats, centres educatius i organitzacions s'hi van adherint. Se celebra la primera setmana de maig de cada any. En cada edició de l'ICAU es reforça un missatge relacionat amb el compostatge. Descobreix el d'enguany i participa-hi.
0: Serveis informatius de Ràdio Obrera. A Ràdio Obrera, la informació més propera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega San Crochet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crochet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrochet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.

Química.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: bit the problem.
1: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
2: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
1: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
2: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
1: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
3: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí, 20 anys creant estil a Abrera.
4: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
5: Ràdio Brera.
6: Ràdio Brera.
5: Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Marxa des de les 5 de la tarda la rua de celebració del títol de Lliga del Barça amb l'afició, sortit de l'Spotify Camp Nou. Un autèntic bany de masses. Allà hi ha la nostra companya Judit Vallès. Bona tarda.
2: Molt bona tarda, què tal? Doncs mireu, la rua ha sortit uns minuts tard des del Camp Nou, com és habitual en aquest tipus de celebracions. De fet, fa poqueta estona que ha passat per davant de Travessera, continua passant per Travessera de les Corts i baixaran de seguida per Numància, també passant per Josep Tarradellas, i l'objectiu és que arribin a Passeig de Gràcia. Moltíssima gent seguint aquesta gran celebració. I això, l'objectiu és que arribin a Passeig de Gràcia perquè després tornin i arribin al Camp Nou de tornada. Moltíssima gent està seguint aquesta celebració dels campions de la Lliga.
1: Moltíssimes gràcies, Judit. Doncs ja ho sentíem, on anirem seguint. Més temes. El govern ha identificat i dissenyat 14 eixos de confinament d'incendis al territori català. Són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a l'altre. Sumen més de 200.000 hectàrees. N'ha parlat avui el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
3: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord? Que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
1: La Unió Europea ha arribat a un acord polític per imposar sancions contra colons israelians violents a Cisjordània. Ho ha dit l'alta representant de la política exterior, Kaja Kallas, en un missatge a xarxes socials. Els ministres han acordat també aplicar noves mesures de represàlia contra els càrrecs de Hamas. Segons Kallas, era hora de passar del bloqueig a l'acció perquè els extremismes i la violència han de tenir conseqüències. I Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en una reunió a la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. I arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies celebraran i debatran sobre la reutilització i la transformació de l'agricultura. En una hora, més notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera ha obert 2 processos de selecció. El primer per a la constitució d'una borsa de treball d'oficials de segona de brigada i el termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al dimarts 12 de maig inclòs. I el segon per a la constitució d'una borsa de treball d'oficials de tercera de brigada. En aquest cas, el termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al dijous 14 de maig inclòs. A la secció d'oferta d'ocupació pública del web municipal abrera.cat podeu consultar les bases de la convocatòria amb la titulació i requisits requerits i les funcions genèriques a la Unitat Operativa de Sostenibilitat Ambiental i les específiques al Servei Municipal d'Aigua i de Manteniment d'Esports. Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds de forma telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment al Registre General d'Entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Abrera Informació. Entitats. Cultura.
4: La colla de diables Bram de Foc d'Abrera celebra el seu 45è aniversari amb una gran jornada festiva el dissabte 16 de maig amb activitats pensades per a tots els públics. La jornada inclourà activitats participatives a la tarda i 2 correfocs infantil i adult pels carrers del municipi. A més, serà una oportunitat perquè la ciutadania conegui de prop la colla, provi l'experiència de fer de diable i s'animi a formar-ne en part, tal com ha explicat en declaracions a Radio Brera, que era el Saef, membre de l'entitat.
5: Us animem a venir el dia 16 de maig, tant els correfocs al vespre i a la nit, el correfoc infantil que amb les 10 i el correfoc adult a 2:15. Compteu que estarem allà a la plaça Rafael Casanova des de les 5 de la tarda, on podreu acostar-vos per provar de ser diables. Us podreu informar tot el que necessiteu de la colla, si voleu formar-ne part, provar-ho, tindrem el mocador de la colla nou d'aquest any, perquè tots puguem anar amb el mocador tant el dia 16 com per festa major, i si en teniu ganes, entreu al correfoc, acosteu-vos-hi, perquè nosaltres el que tenim ganes és d'apropar-nos al poble i que tothom se senti partícip d'aquesta festa.
4: La celebració arrencarà a les 5 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova amb un taller de pirotècnia, una proposta participativa on els i les assistents podran fer proves per descobrir com és ser diable. Durant l'activitat es realitzaran demostracions de pirotècnia de baixa intensitat al centre de la plaça. A les 7 de la tarda començarà el correfoc infantil, pensat perquè els més petits i petites també siguin protagonistes de la festa. El recorregut passarà pel passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer dels Rosers. La jornada culminarà a 10:45 de la nit amb el tradicional correfoc adult que recorrerà la plaça de Rafael Casanova, el carrer de Josep Tarradellas, el passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer dels Rosers, omplint els carrers de foc i cultura popular. La colla, nascuda l'any 1981 i vinculada a l'esplai i a la promoció de la cultura popular, ha evolucionat des de figures com el Drac Climentet fins a esdevenir una colla consolidada de correfocs amb un estil més tradicional. Amb aquesta jornada especial, Bram de Foc vol celebrar 45 anys mantenint viva la tradició del foc i convida tota la població a formar part d'una festa que promet ser memorable.
0: Abrera Informació, Joventut.
4: Amb l'objectiu d'oferir un espai tranquil per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors, des de l'Ajuntament s'han habilitat aules d'estudi a la Biblioteca Josep Roca i Bros i a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera des d'aquest dilluns 4 de maig i fins al divendres 19 de juny inclòs. Els horaris d'obertura són els següents: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14:30 a l'Espai Artístic, de 15:30 a 20:30 a la Biblioteca, dimarts i dijous de 10 a 13:30 a la Biblioteca i de 15:30 a 20:30 també a la Biblioteca, dissabtes de 10 a 14 a la Biblioteca i de 15:30 a 20:30 a la Biblioteca. Per fer-ne ús de les aules d'estudis cal fer reserva prèvia trucant a la Biblioteca Josep Roca i Bros al telèfon 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a bealta.abrera.jrbalta@diva.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Fórmula 40. A Ràdio Abrera.

0: Cabrera, 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. L'Òndius amarrarà finalment el port de Granadilla davant l'empitjorament de les condicions meteorològiques a la zona de les Canàries, segons informat el Ministeri de Sanitat. Ha estat una recomanació de la Capitania Marítima amb l'objectiu de garantir la seguretat. Sanitat subratlla que la nau no es, on es va detectar el brot d'antivirus s'estarà al port canari el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge i dels membres del dispositiu d'evacuació. El Ministeri també indica que aquesta mesura permetrà agilitzar la partida del creuer cap als Països Baixos. Hi ha hagut diverses maniobres per intentar fer l'operació d'evacuació del passatge enmig de l'empitjorament del temps, durant les quals ha estat necessari que el remolcador estabilitzés el vaixell. Finalment, davant la persistència d'aquest escenari meteorològic, s'ha decidit amarrar-lo a port. Aquest matí, la ministra Mónica García es mostrava orgullosa de com ha anat tot l'operatiu.
3: Quiero agradecer a todas las instituciones que han estado involucradas, que siguen involucradas en este operativo. Quiero agradecer también al pueblo español por su comprensión y estamos profundamente orgullosos de un país que, bueno, pues que es capaz, ¿no?, de hacer un operativo de estas características y de llevar a cabo este operativo.
2: I l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en aquest creuer. L'últim que ha registrat és del de la passagera francesa, que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per l'OMS, no comptabilitza entre els casos, els 7 confirmats, els ciutadans dels Estats Units després que el Departament de Salut d'aquest país hagi informat que els 17 passagers nord-americans del creuer han donat lleument positiu. I la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha sancionat l'exfutbolista Gerard Piqué i l'empresari José Elías amb 200.000 euros i 100.000 euros respectivament per operar en borsa amb informació privilegiada. És uns fets que remunten al 2021 a l'inici de les converses sobre l'oferta de compra d'una companyia sobre una altra. I el govern espanyol ha assegurat avui que Espanya encara l'estiu amb el proveïment de querosè assegurat gràcies a les reserves de 90 dies que es mantenen actualment. Encara que hipotèticament demà es tanqués la frontera, podríem passar aquest estiu en normalitat. Ho ha defensat en un esmorzar informatiu a Madrid el secretari d'Estat d'Energia, Joan Griusart. I la Casa Batlló de Barcelona ha recuperat l'últim habitatge original d'Antoni Gaudí, que hi ha a la tercera planta de l'edifici, per primera vegada després de més d'un segle habitat per descendents directes de la família Batlló. L'espai, d'un destacat valor patrimonial, s'obrirà al públic.

0: eres bien golosa.
1: Ràdio Brera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.
2: Welcome to the Ibiza Closing Party.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.
3: Fórmula 40.
4: Fórmula 40.
3: Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura, pendents de l'MB Ondius, que finalment ha hagut d'amarrar el port de Granadilla davant l'empitjorament de les condicions meteorològiques a la zona de les Canàries, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. De fet, estem pendents que en un moment o altre la ministra de Sanitat comparegui per donar aquesta informació. Ha estat una recomanació de la Capitania Marítima amb l'objectiu de garantir, han explicat, la seguretat de la nau on es va detectar, recordem, el brot d'antivirus. Estan desembarcant ja els darrers passatgers, de fet en queden uns per sortir amb un bus, han sortit del vaixell abans de ser traslladat a l'aeroport de Tenerife Sud, on volaran als Països Baixos. La nau, recordem, quedarà amb una tripulació que anirà directament als Països Baixos. Estem pendents de veure quan acaba aquesta operació i de les paraules de la ministra de Sanitat que ha de comparèixer. Més temes. Barcelona arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística. 5.000 més que els actuals. Una xifra que, segons l'alcalde, no s'havia assolit mai a la ciutat. El consistori incrementarà la inversió en gairebé 2 milions anuals fins als 3.100.000 euros. Uns diners amb els que es contractaran els docents i s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
2: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
3: Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
1: I l'Ajuntament de Salou ha iniciat un projecte de silvopastura pel qual un ramat d'ovelles i cabres netejarà 47 hectàrees de boscos en terrenys municipals durant el pròxim mes. En concret, són 200 ovelles i 40 cabres de raça aranesa i de rasquera, respectivament, que aniran cobrint la superfície de manera progressiva i en forma de tancats. I dos joves de Mataró, un noi i una noia, han denunciat agressions per agressions al coordinador de Vox a Mataró i regidor del partit a l'Ajuntament, José Casado, per uns fets ocorreguts divendres al vespre durant la romeria Rociera al Nou Central. Va tenir lloc a la caseta de la Casa d'Andalucía en plena celebració de l'esdeveniment. Des del partit neguen que hi hagués agressió i diuen que el regidor denunciarà els joves, segons el relat dels joves, però Casado els hauria adreçat insults i també els hauria colpejat. Tornem d'aquí una hora amb més notícies.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Abrera ha estat aquest dijous 7 de maig l'escenari de la primera trobada d'equips directius del Baix Llobregat Nord, una jornada pedagògica adreçada als caps d'estudis dels centres educatius del territori. L'acte que s'ha celebrat al centre polivalent ha reunit una setantena de professionals del sector educatiu. El Centre de Recursos Pedagògics del Baix Llobregat 7 del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha organitzat l'esdeveniment amb la col·laboració del Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera. La trobada ha comptat amb l'assistència de l'alcalde, Jesús Nar, la regidora d'Educació, Conxi Serra, i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Infància, Joventut i Comunicació, Arantxa Galofré. La benvinguda institucional va anar a càrrec de la coordinadora del Centre de Recursos Pedagògics del Baix Nord, Zulei Caballero, que ha donat pas als parlaments de les autoritats. El nostre alcalde, Jesús Navarro, ha obert els discursos amb paraules de benvinguda i agraïment, seguit de Marco Berenguer, director adjunt dels Serveis Territorials d'Educació al Baix Llobregat. Els escoltem en declaracions a Ràdio Abrera.
5: Estem molt orgullosos que a Abrera acollim aquesta trobada d'equips directius del Baix Llobregat Nord, per la qual oferim al nostre centre polivalent per tal de fer una trobada de formació, una trobada de compartir experiències, i on s'ha parlat del cas d'Abrera, un poble que col·labora, un ajuntament que treballa conjuntament amb els centres per oferir els serveis municipals a tot l'alumnat. Generar aquesta coalició, generar aquesta convivència entre l'alumnat i els equipaments, és a dir, entre la ciutadania, fa que el vincle entre l'ajuntament i centres educatius fa que millorar, disposar de millors i més material pedagògic per als nostres alumnes. Per tant, aquesta coalició i aquesta aliança només fa que valorar, només fa que créixer les expectatives dels nostres alumnat, al nostre municipi, i completament agraït als centres educatius per la seva col·laboració constant durant tot l'any.
6: És la primera trobada, jo crec que és una experiència nova que és interessant que es faci a la zona nord. És un treball que s'ha desenvolupat amb els caps d'estudi, directors d'aquests municipis, amb el suport, l'organització del Centre de Recursos Pedagògics i de la inspecció. I és una trobada que vol fer i posar en valor aquest treball conjunt, poder mostrar al final les bones pràctiques dels diferents centres, i per tant jo crec que és un model que és molt interessant i que esperem poder repetir en els altres municipis de la zona nord del Baix Llobregat.
4: Durant la jornada es van presentar els recursos pedagògics i culturals d'Abrera, es van exposar els objectius i el full de ruta del Centre de Recursos Pedagògics, així com el Pla de Formació Zona 2026-2027, i la trobada es va tancar amb una activitat d'improvisació teatral a càrrec de la companyia Acatomba. Aquesta primera edició ha reunit caps d'estudi de centres públics i concertats dels 8 municipis del Baix Llobregat Nord: Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sarrovires, així com representants dels serveis educatius i de la inspecció educativa de la zona. Des de l'Ajuntament d'Abrera referma el compromís ferm amb l'educació, apostant per un model de qualitat inclusiu i arrelat al territori, i es posa en relleu la importància del treball conjunt entre administracions, centres educatius i professionals per assolir aquests objectius.
0: Abrera Informació, Medi Ambient.
4: A motiu de la Setmana Internacional del Compost, la primera planta de la Casa de Cultura acull des d'aquest dilluns 4 de maig un estant amb informació i mostres de compost amb el lema "La sostenibilitat comença amb el compost". La Setmana Internacional del Compost és una iniciativa que se celebra en diferents països cada any per informar i promoure l'ús del compost, explicar d'on prové, com s'ha d'utilitzar i quins són els seus beneficis. El compost és el producte que s'obté quan s'ha reciclat els residus de fracció orgànica, contenidor marró, i s'usa per agricultura, horticultura i jardineria per a la millora de la fertilitat dels sòls i dels cultius. Així, si entre totes i tots reciclem l'orgànica, obtenim compost per fer nous aliments. Si no reciclem l'orgànica, fem una muntanya de residus. Els residus orgànics del municipi d'Abrera es converteixen en compost que s'utilitza per a l'agricultura i no és rebuig. És molt important reciclar la matèria orgànica, restes de menjar i preparació de menjar, per tal d'evitar perdre recursos i fomentar el reciclatge i tancar el cercle. Aquesta és una iniciativa impulsada per la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Abrera, en col·laboració amb la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, mitjançant la Biblioteca Josep Roca i Bros i l'Agència de Residus de Catalunya, que ha cedit l'estant. La Setmana Internacional del Compost es va iniciar al Canadà el 1995 i amb el temps s'ha anat estenent a d'altres països. Aquesta iniciativa ha continuat creixent a mesura que més entitats, centres educatius i organitzacions s'hi van adherint. Se celebra la primera setmana de maig de cada any. En cada edició de l'ICAU es reforça un missatge relacionat amb el compostatge. Descobreix el d'enguany i participa-hi.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

les meves ex, dient que ara sí, que ha trobat l'amor, que té feina de lo seu, que tot s'ha posat a lloc, que havia estat pensant en mi un dia escoltant Blond, havia estat mirant fotos dels dos i només volia saber que com anava tot. Li ha fet gràcia recordar com veiem el món, que perduts estàvem, ens ho preguntàvem tot. Que innocents érem, nens, pensàvem que ens menjàvem el món.

0: feia 4 anys que no veia. Ens vam distanciar al començar les carreres. Havíem confiat molt en l'altre uns anys enrere. Quedem un dia bé, podem fer una cervesa. Típica cosa que dius i després no compleixes. Però el dia següent m'escriu:
1: et va bé dimecres?
0: Clar que sí, germanet meu, em va perfecte. I és dimecres. Què tal tot? Què has fet aquests 4 anys?
1: Doncs ha estat molt bé, he anat tirant.
0: Em sap greu, tio, si vols canviem de tema.
1: Que va, ara estic bé, cap problema.
0: De fet, t'ho volia explicar, perquè t'he tingut present. Sé que tu sempre m'has entès millor que l'altra gent.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència. Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Punt final a l'evacuació del vaixell on es va iniciar el brot d'antivirus. El desembarcament de l'MV Ondius ha acabat poc abans de les 8 del vespre al port de la Granadilla després que el vaixell hagi hagut de ser amarrat a la infraestructura canària pel mal temps. Un cop ha baixat la quarantena de persones que quedaven a bord, la nau ha pres rumb cap als Països Baixos amb 26 tripulants. L'amarrada ha tingut lloc poc abans de les 7 i ha tardat una hora. Després han pujat els autobusos que els han dut a l'aeroport. Capitania Marítima havia recomanat l'amarratge per garantir la seguretat. Mònica García, ministra de Sanitat, ha qualificat l'operació d'èxit.
2: Capitania Marítima nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver, y el barco acaba de zarpar, acaba de ir rumbo a Países Bajos. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
1: Les properes hores farà la desinfecció del port de la Granadilla per on han passat els passatgers. I el govern ha identificat i dissenyat 14 eixos de confinament d'incendis al territori català. Són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a l'altre. Els 14 eixos sumen 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius cal fer contenció en 34.000 d'aquestes. Tot i que portarà anys completar els treballs, ja s'han començat efectuacions en 5 d'aquests eixos que són prioritaris. I la Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest dilluns al primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat. I milers de persones han sortit als carrers de Barcelona des de les 5 de la tarda aquest dilluns per seguir la rua dels jugadors del Barça, com ja és tradicional, perquè han celebrat la consecució del títol de Lliga, aquesta 21ena, a bord d'un autobús.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Ladies and gentlemen, boys and girls, Blacktronica.
4: There are places we will see.
5: La evolución de la electrónica en la música de origen negro, protagonista en Tu FM. Escuchamos todos los estilos y artistas vinculados al acid jazz, funky, smooth, fusión, soul, techno y las nuevas tendencias ligadas a la electrónica. Todas las épocas son importantes para entender esta genial música. Para disfrutar de la influencia de la electrónica en la música de color, Blacktronica. En la realización, Manolo Prieto.
6: Un saludo y bienvenidos a Blacktronica.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, el creuer que es va infectar amb el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger que està aïllat ha donat positiu a la PCR que li han fet quan ha arribat al centre sanitari. El Ministeri indica que actualment no presenta símptomes i que el seu estat general és bo. A les properes hores se sabran els resultats definitius en d'altres 13 passagers que sí han donat negatiu. I poc abans de les 8 del vespre s'ha donat per finalitzat l'evacuació del vaixell on es va iniciar aquest brot d'antivirus. El desembarcament de l'Òmnius ha deixat el port de la Granadilla després que el vaixell hagi hagut de ser amarrat a la infraestructura canària pel mal temps a la zona. Un cop ha baixat la quarantena de persones que quedaven a bord, la nau ha pres rumb als Països Baixos amb 26 tripulants. Després han pujat autobusos i els han dut cap a l'aeroport. Capitania Marítima havia recomanat l'amarratge per garantir la seguretat. La ministra Mònica García ha qualificat l'operació d'èxit.
2: Capitanía Marítima nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver, y el barco acaba de zarpar, acaba de ir rumbo a Países Bajos. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
1: Les properes hores es farà la desinfecció de les zones del port de la Granadilla per on han passat els passatgers i les embarcacions que han participat. I demà serà el primer dia dels 3 de vaga de mestres a tot Catalunya, convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que fan una crida a sumar-se a la manifestació unitària. Parlen de recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la càrrega burocràtica, més inversió per reduir les ràtios en les aules i reivindicació de currículum. I l'Auditori acull demà el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. Es tracta d'un concert a l'Auditori organitzat per la Fundació Victoria de Los Ángeles i destinat a donar suport a projectes de construcció de pau de Creu Roja. Darrer punt, milers de persones han sortit avui als carrers a Barcelona des de les 5 de la tarda per seguir la rua dels jugadors del Barça, que han celebrat el títol de Lliga, la 29a, a bord d'un autobús.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: How Nation.
4: Hola, señorita. ¿Me muestras tu invitación, por favor?
5: Sí, aquí la tienes. He cruzado el mundo entero solo para llegar hasta aquí. Espero que no haya problema para entrar ahora.
4: House Nation. Muchas gracias. Puedes pasar. Bienvenida al Santuario del Sonido. Bienvenida al Palacio de Seda de House Nation. Yo soy J.C. Ramoña y durante la próxima hora seré el guardián de tus sentidos. Esta semana te acompañaré a visitar la habitación 305 de este palacio sin igual. ¿Estás dispuesta a comenzar esta aventura sin retorno?
5: Mi curiosidad es mayor que mi miedo. Si el riesgo es perderme en la música, estoy dispuesta a pagar ese precio. Sé que solo tú tienes la llave. No te detengas ahora. Adelante. Quiero entrar en esta habitación.
4: ¿Tú lo has querido? ¿Te sientes preparada para correr este riesgo?
5: Estoy segura de que disfrutaré de esta estancia. Llévame a ese mundo donde la música suena con alma.
4: Muy bien. Como guardián de tus sentidos, me alegra escuchar eso. Ajusta el volumen, porque aquí y ahora comienza House Nation Radio Show by J.C. Argandoña.

0: corazón.
1: Hora 23.
2: Te lo dije bien clarito.
3: Permanece en la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.

0: 2023.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: corazón.
1: Hora 23.
2: Te lo dije muy clarito.
3: Permanece a la escucha.
4: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Obrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Què vas, Aro? Com estàs?

0: vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. 1, 2, 3.

0: Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.
1: Ràdio Obrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
2: Ràdio Obrera, 40 anys marcant la diferència.

Ràdio Abrera non-stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.

vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
1: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.